Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it before?

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Aquest dijous s'ha celebrat la nit del turisme i avui en fem un repàs.

0: Pedro Rodríguez i Ana Peña són els noms destacats de la nit del turisme 2026. Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius de Cala Canyelles, ha rebut el premi a la trajectòria professional, mentre que la guia Ana Peña s'ha endut el premi al professional destacat. A més, entre els guardonats també cal posar de relleu el nom de Laura Cabanes, a qui han entregat el premi a l'emprenedoria. Al Bon Dia Bona Hora d'avui repassarem els guardons que s'han lliurat aquest dijous al vespre al Teatre de Lloret. Per saber com va anar la gala, entrevistarem la regidora de Turisme, Cristina Aymerich. A més, coincidint amb la celebració de la nit del turisme i el Dia Mundial del Turisme aquest cap de setmana, volem destacar que Cristina Marquès fa 16 anys que treballa a l'oficina de turisme. L'escoltarem a ella i a la gerent, Elisabet Kigan. Parlarem de turisme, parlant de turisme, obrim el Bon Dia Bona Hora d'avui, l'últim de la setmana, ja som a divendres 25 de setembre, molt bon dia a tothom, i un cop més el programa arriba farcit de contingut. El repassem ara mateix amb en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. En l'àmbit polític explicarem que el Partit Popular reclama explicacions a l'alcalde Lamelas per haver-se gastat més de 300.000 euros en un sistema de pilones al passeig marítim i acabar utilitzant tanques de plàstic per tallar la via. Entrevistarem a l'alcaldable del partit, Jordi Hernández. També escoltarem el regidor d'Educació, Carlos Costa, valorant la notícia que Lloret de Mar tindrà una tercera llar d'infants municipal. A més, l'Aurora ofereix per segon any classes de tai chi i ens en donarà els detalls una membre de l'entitat, que és Maite Rodríguez. També ens fixarem en l'agenda esportiva del cap de setmana i entrevistarem a Bernat Elias, entrenador del sènior femení del bàsquet Lloret. En el tram final del Bon Dia Bona Hora, i si tenim temps, el dedicarem a repassar l'agenda d'activitats d'aquests dies.
0: Doncs això, us volem explicar durant la propera hora, veurem què tenim temps de fer, i a més també, evidentment, la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general, com fem cada dia aquí, al Bon Dia Bona Hora, que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Cap de setmana per aprofitar i canvi de temps la setmana vinent. Això seria el resum de la crònica que ens ofereix ara mateix ampliada en Xavi Segura. Molt bon dia.
1: Bon dia. Avui les temperatures toquen sostre. Sens es notarà especialment cap a l'interior del país. En zones com ara Ponent, la Vall de l'Ebre, se superaran àmpliament els 35 graus. Calor desbocada, un ambient realment més propi de plena canícula estiuenca que no pas dels primers dies de l'estiu. Valors molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any i tot plegat amb molta calma, sol, una jornada novament per aprofitar pocs matisos, potser algunes bandes de núvols alts i prims totalment decoratius. I de cara al cap de setmana, pocs canvis, potser baixa algun grau la temperatura diurna aquí a la costa, el descens serà més notori en punts de l'interior després del pic tòrrid d'avui. I la temperatura nocturna sí que sembla que tendirà a pujar, ja no farà tanta fresca com els últims dies de cara a les nits. Amb calma, força sol, alguns núvols prims i potser algun núvol baix totalment testimonial, sense precipitacions, evidentment. I la mirada posada a la setmana vinent, perquè els mapes mantenen que l'anticicló potent que ens ha acompanyat gran part de la setmana, ha afectat gran part d'Europa, doncs bé, sembla que a poc s'anirà enretirant, donarà pas aire fred en altura que anirà arribant aquí a casa nostra, també més inestabilitat i, per tant, risc de ruixats aquí i allà. També poden arribar a partir del mateix dilluns en punts de la costa, una situació incerta que, evidentment, haurem d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, un temps doncs, més mogut, en canvis, i amb unes temperatures que sembla que a poc aniran baixant, tot i que costarà que es normalitzin del tot.
0: Moltes gràcies, Xavi. Prenem nota de tot plegat, veurem com va evolucionant aquest possible canvi de temps. En tot cas, aquest divendres el comencem aquí a Lloret amb una temperatura de 19 graus i la humitat la tenim ara mateix al 77%.

0: 8:05, moment ara per l'actualitat general. Comencem amb diaris, Josep.
1: Comencem a repassar quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. Principals diaris. Comencem pels comarcals. Diari de Girona. EasyJet connectarà Girona amb Londres i Liverpool. És el titular que mana d'aquesta portada. També en bateria de titulars i en seguretat, Figueres es blinda amb 30 càmeres que llegeixen matrícules. En educació, la Jonquera té la taxa més baixa de graduació d'ESO a Catalunya. I també hi ha un reportatge sobre les barraques de Montjuïc, el record i l'esforç. Es titula aquest reportatge. En fotografia il·lustrativa, el pla estratègic, el pla elèctric del govern espanyol preveu ampliar les subestacions de Santa Llogaia i Bescanó. Amb el titular, garanteixen l'energia per al nou Trueta. I en matèria d'esports, a peu de plana, Diari de Girona, llegim, Girona ha de tornar a licitar les obres per transformar el xalet Soler, i en esports, això sí, el Girona té 8 baixes, però recupera Morelli Unai per rebre l'Albacete. El diari Ara, Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. Avui no us perdeu la fotografia del diari Ara, on es veu la visita del

0: líder xinès i una imatge gairebé de pel·lícula de por amb el president nord-americà Donald Trump i la seva dona mirant fixament a la càmera, a l'objectiu, i amb una mirada doncs tenebrosa, com a mínim. No us perdeu aquesta imatge del diari Ara. A peu de plana llegim: el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries per al batxillerat, i també llegim: Colau disposada a implicar-se en una candidatura al Congrés, un grup de joves apallissa un noi àrab en unes festes al País Valencià, i Siget aterra a l'aeroport de Girona amb dues noves rutes. La resta de premsa escrita de caire generalista. El Mundo obre dient que Europa es posa en guàrdia davant l'escalada imminent de Rússia. I la Unió Europea reconeix els plans russos contra Espanya, Itàlia i França i parla d'atacs híbrids. A El Periódico de Catalunya, la Mercè porta la festa a tot Barcelona. També llegim: la celebració arriba per primera vegada als 10 districtes amb nous escenaris a Glòries, Sarrià i les Corts. A La Vanguardia, Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret desnonaments. I també el diari també posa el focus en la negociació entre Junts i el PSOE. El diari La Razón: Donald Trump rep Xi Jinping amb honors a la Casa Blanca. Delcy Rodríguez promet davant l'ONU que hi haurà eleccions a Venezuela. Els Estats Units reforcen el rearmament del Marroc amb helicòpters Apache i míssils HIMARS. I el preu dels carburants arriba el màxim anual. Al diari El País, el desnonament de Mari Carmen alimenta les expectatives d'un pacte, i el govern reactiva la negociació amb Junts per aprovar un decret que eviti nous desnonaments com aquest. Finalment, el diari ABC: el PSOE esclata pel vergonyós origen de les joies de Zapatero, i el diari també reclama a Sánchez que es distanciï de l'expresident. Maria.
1: Doncs passem ara del que diuen les portades dels diaris als portals digitals, i tant l'Agència Catalana de Notícies com el 3cat Info destaquen avui a tota aquesta negociació que hi ha entorn a l'educació a Catalunya. Arrenca a la Generalitat la cimera educativa amb l'objectiu d'assolir un acord de país. Diu el 3cat, que destaca que pactar en educació és una excepció que dona resultats. En el cas de la CN, el titular és que Salvador Illa es reuneix amb els partits per abordar un acord de país en educació amb l'única absència de Vox. També sobre educació, diu que es recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector. La consellera Niubó planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. D'altra banda, també comparteixen una notícia a la CN i el 3cat, igual que molts altres mitjans, i que si no heu vist les imatges, recomano molt que les veieu, perquè és bo de veure. L'Assemblea General de l'ONU es buida durant el discurs de Netanyahu i ell els acusa de covards. Se'n fa ressò, com diem, els dos portals digitals que tenim nosaltres de referència. I a la CN també llegim que la nova ponència del Tribunal Constitucional sobre el recurs de Turull diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Encara a la CN, en plana cultural, Miquel Gurrea torna al Festival de Sant Sebastià per competir per la Conxa d'Or amb el seu segon llargmetratge titulat Sants. I Guillem Gisbert publica la cançó Les coses anaven bé amb la col·laboració de Giulieta Vidal del grup Alosa. Pel que fa al 3cat, a banda del que ja hem comentat, també hi llegim que Donald Trump posa la catifa vermella a Xi Jinping, que demana evitar la confrontació entre els dos països, i els Estats Units reconeixen 8 intents de suïcidi al portaavions Abraham Lincoln després d'haver-ho negat. I en plana esportiva destaquem el resultat en bàsquet. Brizuela i Punter segellen la primera victòria europea del Barça, resultat de 89-82, i en futbol Xavi somriu amb els Països Baixos en patagònic contra Alemanya amb resultat d'empat a 1. I fins aquí el repàs quan són les 8:11.
2: Nova Ràdio Lloret, Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Perquè anem més enllà. Perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
7: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.

0: Bon dia, bona hora.
1: Un quart de nou del matí, ja som al Bon dia, bona hora, i avui hem de començar destacant en aquest divendres 25 de setembre que Pedro Rodríguez i Ana Peña són els grans guardonats de la nit del turisme de Lloret de Mar 2026. Tots dos han recollit els premis principals a la gala que s'ha celebrat aquest dijous al vespre al Teatre de Lloret.
2: Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius de Cala Canyella, s'ha rebut el premi a la trajectòria professional i la guia Anna Peña s'ha dut el premi al professional destacat. A més, entre els guardons, entre els guardonats, també cal posar de relleu el nom de Laura Cabanes, a qui han entregat el premi a l'emprenedoria.
1: Repassem també la resta de guardons. El premi a la comunicació turística, que és l'únic que té dotació econòmica, de 2.000 euros, ha estat pel projecte Motxilla en l'espalda de Leila Jiménez i Alfons Serrano.
2: El Premi a la Sostenibilitat i Innovació ha estat per a Bioscore Sustainably, el Premi al Compromís Social per als Sindicats Turístics d'UGT i Comissions Obreres, el Premi a l'Establiment Emblemàtic ha recaigut en el Cafè Tirol, el de l'ambaixador local ha estat per Antonio Reynoso, de Complet Hotels, i el Premi a la Projecció Internacional per a Monfoto.
1: A més, s'ha lliurat un premi especial del jurat pel Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar. Saludem la regidora de Turisme. Aquí tenim el telèfon. Cristina Aymerich, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, com va anar la gala d'ahir?
3: Bé, encara estem amb aquesta ressaca emocional. Va ser una gala molt emotiva. Perdoneu, cada any ho és, però ahir es va celebrar doncs, tots plegats els 25 anys de Lloret Turisme i doncs, vam poder assistir al teatre ple de gom a gom. Hi havia exalcaldes, antics regidors doncs, que van formar part en el turisme, personal en pràctiques, gent que doncs, va passar a formar part d'aquesta trajectòria dels 25 anys i tot l'equip actual de Lloret Turisme, entre doncs, molta i molta gent, que doncs, ahir el teatre ja et dic estava ple, les 400 entrades totes exaurides, i doncs, moltíssima gent que va poder formar part d'aquesta gran família del turisme Lloret. Una gala doncs, que va estar molt dedicada a les persones, a totes les persones que formen part del sector del turisme, tant a les administracions, hi havia empresaris, hi havia autònoms, hi havia treballadors, professionals i entitats, i doncs van donar el reconeixement a diferents també sindicats, a UGT i a Comissions Obreres, per la lluita de les millores laborals. També van tindre aquest reconeixement a la Federació d'Hostaleria, de Gremi d'Hostaleria, que va doncs, fer 50 anys de la seva trajectòria. I molts més premiats que des d'avui vull donar, bueno, ho vaig dir ahir, però que també ho vull dir ara, donar les gràcies i l'enhorabona perquè s'ho mereixien. La gala va ser molt i molt divertida, ho va fer en Xavi Franquesas, que curiosament ell va explicar que la seva primera feina amb 18 anyets va ser a l'Hotel Monterrey d'aquí de Lloret i ens va fer molta gràcia perquè dius qui no coneix Lloret de Mar, qui no ha passat per aquí i qui no està treballant si més no un cop a la vida aquí a Lloret, i la veritat és que va ser una gala molt emotiva de retrobades i bueno, vam gaudir molt, la veritat.
1: Ho celebrem i clar, deies que era una gala dedicada a la gent i entre la gent suposo que se'ls dedicava a la gala i a tots aquests guardonats que són un bon grapat, i entre tots destacar sobretot, si m'equivoco em corregeixes, regidora, però jo destacaria el Premi a la Trajectòria Professional per Pedro Rodríguez i el Premi al Professional Destacat per Ana Peña. Què ha valorat el jurat en aquests dos casos?
3: Bé, doncs la trajectòria professional en Pedro, que curiosament tothom el coneix com en Pedro Torres, però resulta que no, que Torres és el poble on ell va néixer, a Jaén. Es diu Pedro Rodríguez, no? Ahir ho va explicar, i la veritat és que ens va emocionar molt a tots amb tot el que va explicar. La seva trajectòria professional, Maria, va vindre amb 10 anys, que va ser quan va morir el seu pare, 10 anys, eh? O sigui, ojo, que va vindre de Jaén a treballar a València i després va acabar aquí a Lloret de Mar. Va començar treballant al Santa Marta, al Trull, i fins a dia d'avui que està treballant al Sibius de Cala Canyelles. Per tant, premi super merescut com a trajectòria professional per tot el que porta aquest en Pedro treballant al Sibius, a tot arreu. I bueno, va vindre amb tot l'equip seu de treballadors. Va ser molt emotiu i sí, és un premi i reconegut per tota la seva trajectòria. És un clar exemple de constància, de ser un bon professional, de ser un bon líder en el seu lloc de treball. I doncs el que dic, aquest premi era molt i molt merescut com a persona i com a trajectòria professional. I també l'Anya Penya, aquest premi doncs l'havien de presentar empreses, no?, que havien de presentar els seus treballos i havien d'escriure al jurat una carta explicant, no?, la dedicació, el bagatge d'aquest professional, i el seu home i la seva filla doncs van presentar la candidatura de l'Anna Penya. L'Anna Penya és una noia de Lloret que porta com a guia turístic molts i molts anys treballant a Lloret. A més, ens ha fet fa moltes visites teatralitzades quan la veiem a Patrimoni en obres com, per exemple, quan eren Negrés o els Tiuejans o Clotildes i els Agapans, no? Llavors l'Anna és una persona meravellosa, molt involucrada en el sector turístic, i és un premi doncs molt merescut, i crec que sí, que són els dos més destacats importants de tota la gala.
1: La resta que ja els hem comentat i anirem parlant des de la ràdio amb els diferents guardonats per conèixer-los una mica més a fons. En tot cas, és una nit, i ho dèiem, per posar en relleu el sector turístic de Lloret de Mar.
3: Sí, és una nit de retrobada, de compartir moments, de treballar tots plegats conjuntament, administració i sector privat, que crec que és importantíssim anar tots plegats de la mà per treballar amb aquest turisme que volem, no?, i de tenir doncs tots aquesta mirada i focalitzar-la de cares a millores d'aquesta localitat com és Lloret. Nit de, doncs, això, de reconeixement, de donar gràcies a tota la gent que està treballant, perquè doncs sense la gent que hi ha al darrere aquesta maquinària no funcionaria, i tots doncs tenen aquesta importància, no?, perquè quan la gent ve a gaudir de les seves vacances i s'emporten un bon record de Lloret de Mar, això vol dir que hi ha gent al darrere que ho ha fet possible. I doncs aquesta és la idea, no?, de la nit del turisme. A més, seguint el 25è aniversari de Lloret Turisme, van projectar un vídeo que ho va fer en Tito Llorca i Maria, la teva veu, i doncs explicava molt bé, no?, aquesta trajectòria, aquesta evolució de Lloret des del bon començament, quan van vindre els primers turistes, que aquest vídeo al principi de tot fins i tot era en blanc i negre, i com tota aquesta gestió, no?, tots els canvis del turisme, no?, fins a data d'avui, de com ha canviat tot la manera de viatjar i de com continuem treballant doncs per portar a Lloret de Mar un millor turisme, o que sigui un millor poble, però com sempre per viure, per treballar i perquè la gent pugui gaudir de les seves vacances. I doncs contents en com va evolucionar tota la nit del turisme, i la veritat és que va ser molt emotiva.
1: Com dic, ho celebrem que anés tot plegat també. Hem de recordar, però, que el Dia Mundial del Turisme és aquest cap de setmana, i a Lloret se celebra amb un concert, portes obertes als equipaments culturals, també la marxa de les platges del Xinutxano, que recordem que va néixer entorn a aquesta data per fomentar, sí, doncs, també el turisme. Què n'hem de dir de tot plegat?
3: Bueno, tenim moltes activitats preparades per dissabte i diumenge. Tenim ioga als Jardins de Santa Clotilde, que hem de refer reserva de les entrades per l'aforament. Tenim ruta indiana, tenim tallers familiars de biologia marina, tenim també la visita guiada de quan érem Negrés, tenim a més per la nit a les 10 a la plaça de la Vila els Guassa, que és un concert que la veritat ens agrada molt, perquè és com gràcies per, doncs, a tots els veïns i veïnes, a tothom, no?, per haver estat també aguantant tot juliol i agost, que és una temporada forta i tensionada i tal. Doncs és una miqueta de retrobada per la gent de Lloret i si més no, doncs agrair doncs tota la temporada. I per últim acabem, com bé dius, diumenge doncs amb l'organització de la marxa popular que fa Xinutxano, que és supermaco, aquests 9 quilòmetres recorregut per totes les platges de Lloret. Jo ja tinc el meu dorsal, recordem que s'ha de fer la compra prèvia al puntet per 10 euros, donen una samarreta molt xula aquest any, també ho haig de dir, i doncs animar a tothom que participi en aquestes activitats de dissabte i diumenge, perquè doncs així ens retrobem també una miqueta la gent del poble i festegem doncs això, no? El turisme que és tan important per la nostra vila.
1: Cristina Aymerich, com a regidora de Turisme, prenem nota de tot plegat i agraïm molt aquesta entrevista un cop més aquí a la Ràdio de Lloret. Molt bon dia.
3: A vosaltres, Maria, com sempre, gràcies.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 5 minuts per 9:15 i ja que parlem de turisme, volem remarcar que Cristina Marquès fa 16 anys que va començar a treballar a l'oficina de turisme de Lloret de Mar. A través de la Fundació Astrid va començar fent-hi pràctiques el 2009 i només un any després ja signava el contracte.
2: La Cristina està molt contenta de poder fer aquesta feina que li permet donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i a més està connectada amb el seu poble, del qual està molt orgullosa.
4: Per mi és molt important treballar aquests 16 anys a dins de l'oficina de turisme, perquè estic molt orgullosa d'estar aquí en el meu poble. És un lloc que m'estimo molt i veig diferents coses, per exemple, per tema de donar més visibilitat a les persones amb diversitat funcional. Que això és un tema molt important per ser Lloret i que tothom, gent gran, o sigui, gent jove, tothom pot venir a Lloret com vulgui, perquè gent amb discapacitat pot fer tot l'esforç per poder visitar Lloret.
1: Les tasques que fa, tal com explica ella mateixa, són molt diverses.
4: La feina que faig són diferents tasques, que són atendre el públic, registrar la correspondència, destruir una mica el paper, fer inventari, ajudar els meus companys de feina quan ho necessiten, diferents revisions del tema de planning, que sigui tot correcte, quina fent.
2: Una de les coses que més li agraden és poder recomanar als turistes llocs de Lloret per visitar.
4: Explico moltes coses als turistes que venen, els explico on te volen anar a visitar, els llocs per anar a dinar, i els dic que sempre els dic que poden anar a visitar els edificis del Cotide, el Museu del Mar, Can Saragossa, la Dona Marinera, hi ha dos camins de ronda.
1: La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, assegura que la Cristina és una molt bona companya de feina, sobretot pel bon ambient que genera amb la seva motivació i bon humor.
5: El fet de poder comptar amb una companya com la Cris a casa nostra per nosaltres és una sort, no? Fa 16 anys a Lloret Turisme li va tocar la loteria perquè la Cris és una persona que ve amb un somriure d'orella a orella cada dia a treballar i això sabem que no sempre és possible, no sempre és tan fàcil, no? I per nosaltres, doncs, que hi hagi algú com la Cris que tingui aquesta motivació, aquesta il·lusió i aquestes ganes de treballar, doncs és una sort immensa.
2: A l'oficina de turisme compta amb una persona referent, que és l'Anna Mainau. A més, les tasques que du a terme sempre estan ben planificades i consensuades amb l'educadora de la Fundació Astrid.
5: No és una qüestió d'improvisar tasques per la Cris, sinó que les planifiquem bé i ella les va integrant de mica en mica. I la Cris el que és boníssima és que és una persona supermetòdica, que, per exemple, quan preparem els horaris de tot l'any, de tot l'equip, de totes les oficines i de totes les persones, ella i la seva lupa és la persona que acaba doncs fent la revisió final de que no se'ns hagi escapat un dia, una hora, i la veritat que és una persona que la feina que fa la fa superprofessionalment.
1: A banda de treballar a Lloret Turisme, la Cristina Marquès està molt orgullosa d'haver impulsat el 2018 el projecte Som Capaços, que treballa per donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i que recentment s'ha constituït en associació.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Un minut i pocs segons per dos quarts de nou. Obrim ara plana política perquè el Partit Popular reclama explicacions a l'alcalde Lameles per haver-se gastat més de 300.000 euros en un sistema de pilones al passeig marítim i acabar utilitzant tanques de plàstic per tallar la via.
2: La formació argumenta que el govern municipal va explicar al setembre del 2025 que el nou sistema de control d'accés estaria format per panells informatius, càmeres i pilones d'alta seguretat per regular l'accés de vehicles, però que el cap de setmana passat, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, van comprovar que el passeig es van tancar al trànsit mitjançant tanques de plàstic.
1: Des de l'equip de govern han declinat fer declaracions al respecte, però sí que han explicat a la ràdio que l'Ajuntament aplicarà penalitats a l'empresa pels retards en el projecte. Parlem amb el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret, Jordi Hernández. Bon dia.
6: Bon dia i bona hora, Maria.
1: No sé si al Partit Popular heu rebut també aquesta resposta, que l'Ajuntament aplicarà penalitats a l'empresa pels retards en el projecte.
6: No, no, de moment l'únic que sabem és pels mitjans, tant vosaltres com un altre mitjà local que hem llegit la notícia que va publicar ja a la nit, no, no.
1: En tot cas, per què des del Partit Popular es fa aquesta petició?
6: Pues bien, María, supongo que no seremos los únicos vecinos que nos extrañó que nuevamente cuando hay un corte del paseo para un acto puntual, pues después de haber tenido pues las normales molestias de las obras, ¿no?, de esta infraestructura, pues que no se use. Aparentemente está todo en marcha, ves todos los paneles, las pilonas, las luces encendidas, pues tenemos la pilona de Sagaleta que se instaló por esas fechas, desde antes de verano ya está totalmente operativa, y lo digo porque yo soy vecino de la zona y la uso con lector de matrícula, todo perfecto. Sin embargo, no sabemos por qué estas pilonas, pues cuando llega la ocasión de usarlas, pues no se utilizan, y la ocasión llegó la última esta semana pasada con la Semana Europea de la Movilidad. Por eso creemos que es necesario que se den explicaciones a nuestros vecinos, porque bueno, sí que sabemos que el gobierno socialista, pues me gusta mucho ir a la radio y a las redes a explicar todo lo que hacen y todo lo que se va a hacer. Tuvimos la ocasión de escuchar en Nova Radio Lloret hablando de esto mismo tres veces al concejal de movilidad, el señor Escalona, que estuvo en mayo, estuvo en septiembre y estuvo en diciembre del año pasado, diciendo que se iba a instalar este magnífico sistema, pero no lo hemos escuchado en la radio diciendo que esto va con retraso, ¿no? Y creemos que se tiene que explicar. Y el alcalde, Mariano, supongo que te acordarás de estas palabras de nuestro alcalde.
7: Hola, Bain y Bainas. Abrí el robot aquí, la van parking de Sacaeta y a la base.

0: nits amb calma, força sol, alguns núvols prims i potser algun núvol baix totalment testimonial, sense precipitacions, evidentment. I la mirada posada a la setmana vinent, perquè els mapes mantenen que l'anticicló potent que ens ha acompanyat gran part de la setmana, ha afectat gran part d'Europa, doncs bé, sembla que a poc s'anirà enretirant, donarà pas aire fred en altura que anirà arribant aquí a casa nostra, també més inestabilitat i, per tant, risc de ruixats aquí i allà. També poden arribar a partir del mateix dilluns en punts de la costa, una situació incerta que, evidentment, haurem d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, un temps doncs, més mogut, en canvis, i amb unes temperatures que sembla que a poc aniran baixant, tot i que costarà que es normalitzin del tot.
1: Gràcies, Xavi. Anirem veient doncs, com és aquest descens. En tot cas, ara mateix, a aquesta hora del matí, queden 22 minuts per les 9 i ja tenim 20 graus de temperatura al termòmetre i la humitat que se situa al 74%.
2: Bon dia, bona hora.
1: I seguim avançant amb més contingut aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar comptarà amb una nova llar d'infants municipal que s'ubicarà al barri de Fanals. De moment s'ha adjudicat la primera fase de les obres del futur centre infantil que donarà servei a nens i nenes de 0 a 2 anys. Hi haurà 57 places, però a més l'equipament està plantejat per fases, de manera que es podrà ampliar a mesura que augmenti la demanda fins a arribar a un total de 107. Tenim aquí als estudis de la ràdio el regidor d'Educació, Carlos Costa, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una molt bona notícia per Lloret, no?
3: Sí, molt bona, molt important i molt necessària. Vull dir, una llar d'infants a Lloret era poder l'equipament que faltava degut a la demanda. Des que nosaltres vam entrar i abans d'entrar nosaltres, es quedaven moltes famílies sense places a les llars d'infants.
1: Doncs aquesta nova llar d'infants, en principi, ha de cobrir tota la demanda que hi ha per ara?
3: Sí, la idea és que cobreixi la demanda i per això el projecte s'ha acabat treballant amb fases, perquè ara, per exemple, comencem una fase per 58 nens i la demanda, a mesura que vagi creixent, doncs pots anar ampliant les places.
1: I començarà ja amb tots els grups, I0, I1, I2.
3: Sí, o sigui, comença amb I0 perquè t'obliga la normativa a la que quan crees una nova llar ja ha de portar I0, vull dir, i aguantes I1 i 2, vull dir, perquè has d'acabar aquesta etapa educativa de 0-3, si no, malament, si fem una llar que no porti tota l'etapa.
1: I veiem a la nota de premsa que s'hi especifica que Fanals és el segon barri més poblat de Lloret de Mar. De fet, si veiem la població, i amb tu, abans de ser regidor, ja en parlàvem molt de tota la mancança d'equipaments educatius que hi ha al municipi, llar d'infants era una necessitat de fa molts anys, però és que a més a Fanals, no, es posa èmfasi en que cal dotar aquest barri dels serveis que requereix un barri tan habitat.
3: No, clar, és que no ens donem compte perquè pels de Lloret Fanals sempre ha sigut un barri, no? Però si mires xifres i dades, és un barri que és més gran que molts de pobles del voltant. Per habitants és molt més gran que molts de pobles del costat. Allà on et penses, bueno, és com un poble veí, però que no té ni llar d'infants, té l'institut d'escola, que això va molt bé, però té mancances d'equipaments públics i la gent de Fanals ha de vindre cap al que seria el centre, entre cometes, a fer servir aquests espais.
1: Doncs ara tindran aquesta nova llar d'infants. De quins tempos estem parlant, més o menys?
3: La idea és que comencin ja, vull dir, ja s'ha fet la licitació, ja ha guanyat una de les empreses que es presentava, llavors suposo que ara estaran ja firmant contractes, aquesta setmana o inicis de la que ve ja deu estar firmat el contracte, i a partir d'aquí és fer el plantejament, ja és cosa més tècnica, poder, que a mi se m'escapa, la veritat. Però bueno, la qüestió està a sobre perquè no s'estiri molt en el temps, perquè és necessari quan abans la puguem tindre i abans la puguem ficar en marxa.
1: Que la població ha de saber que aquestes coses, tot i que es vagi ràpid, sempre requereixen d'un temps i pel curs vinent no s'hi arribarà, no? Serà ja de cara segurament.
3: Clar, o sigui, estarà acabada abans de començar el curs, però el hàndicap que tenim és que el que seria les matriculacions es fan abril-maig i a l'abril-maig estarà en plena construcció. Llavors, per lògica, no pots treure unes places que no tens segur que estiguin acabades. Llavors, que, si se t'apunten, per dir una cosa, 20 nens i no està acabada l'obra, on te fiques els 20 nens? Mm. Vull dir, hem de ser curosos amb això, vull dir, que les famílies no es facin una il·lusió i que llavors no puguin portar els seus nens perquè s'ha enrederit l'obra, ha sortit un problema, qualsevol cosa. Vull dir, Tossa va licitar, que és un exemple, Tossa va licitar una nova llar d'infants, la va guanyar, va firmar el contracte i els hi va sortir un impediment de l'ACA que l'estaven fent en terrenos inundables i ho han tingut que parar tot. Amb el contracte firmat amb l'empresa constructora i tot, eh? Vull dir que hem de ser curosos a l'hora de fer aquestes coses, de no jugar amb gent.
1: I perquè la gent se situï, aquesta llar d'infants va ubicada on hi ha ara un parc, una zona d'esbarjo de gossos, sí. Va allà mateix, la zona d'esbarjo, sí, de gossos va fora, canviar de lloc?
3: Sí, la zona del parc de gossos, d'esbarjo de gossos, anirà destinat a una altra banda de fanals, i llavors és aquella banda, perquè per lògica està al costat, quasi tocant, a l'institut d'escola, i llavors també hem de pensar una mica amb les famílies. Tens un nen petit, no creuaràs tot fanals, llavors van buscar un lloc que fos a prop i jo penso que el lloc és ideal, vull dir, tenen la pineda darrere, vull dir, ja puesto.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, no? Que dona molt, molt de joc i està, com dius, molt a prop, perquè la gent se situï a la pineda de fanals, no? Allà on hi ha aquell caminet de sorra que pots baixar a la platja.
3: Sí, allà, que a més al costat tenen un parc infantil, vull dir que fins, correcte, i tot podran disposar, sí, sí, dels més grans poder de sortir a jugar al parc infantil.
1: Doncs una molt bona notícia, insisteixo, per Lloret de Mar, que era una necessitat. Aquesta ja serà municipal o com?
3: Sí, la idea
1: serà?
3: És que sigui municipal. I si l'Ajuntament, diguéssim, en el seu moment va municipalitzar una llar d'infants, lo lògic és que aquesta també sigui de gestió municipal.
1: En tot cas, anirem seguint de prop com evoluciona el projecte, però agraïm molt tots aquests matisos i celebrem aquesta bona notícia per Lloret de Mar. Carlos Costa, regidor d'Educació, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
1: 9:15. Després de l'èxit de l'any passat, l'Aurora repeteix el taller de Tai Chi i, a més, l'amplia amb un grup més.
4: Les classes es faran sempre al pavelló del Molí a 6:15 de la tarda i un grup hi anirà el dimarts i l'altre el dijous.
1: Ampliem els detalls amb una representant de l'Aurora, Maite Rodríguez. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què s'hi ensenya en aquest taller de Tai Chi?
5: Bé, el Tai Chi és una disciplina que practica la meditació en moviment, amb uns moviments lents, pausats, que fan una introspectiva per la gent que ho practica, i efectes favorables en l'equilibri, en la coordinació, la memòria, el control postural, la respiració. Bé, és una disciplina bastant completa, no és un exercici físic que requereixi molt d'esforç, o sigui, és adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat i de qualsevol condició física, i és molt, molt adient en aquest sentit. I bé, això és el Tai Chi.
1: Quan dius que està adaptat a qualsevol persona, entenem que és obert a tothom, per tant.
5: Sí, sí, sí, és obert a tothom, és obert a tothom. Bueno, evidentment, si hi ha alguna prescripció mèdica que impedeixi fer algun exercici, evidentment que no, però seria, però bé.
1: Digue. Però vull dir que no està pensat per cap grup d'edat ni només per dones, no? Sinó que...
5: No. Hi ha homes, també. De fet, tenim homes inscrits. Això ja ho han començat, el curs passat ho van començar. I, de fet, hi ha un grup que continuen de l'any passat. Aquest any l'hem hem obert un altre grup perquè hi havia moltíssima gent en llista d'espera. És a dir, agrada molt. Hi ha homes inscrits, no hi ha cap problema. És homes, dones, de qualsevol edat, no hi ha cap problema.
1: Doncs és bo de destacar-ho també, perquè de vegades els homes els hi costa apropar-se a les activitats que feu a l'Aurora, sempre ho comentem. I Maite, per inscriure's, què cal fer?
5: Bé, enviar un correu a l'Aurora, al correu de l'Aurora, auroralloret@gmail.com. Que deixin el número de telèfon també, perquè ja dic que hi ha molts inscrits i probablement haurem de fer una llista d'espera, perquè de vegades la gent s'hi apunta i després de provar-lo diu no m'acabo de trobar aquí, no és el meu espai, i s'esborra, i per això farem una llista d'espera, perquè ja dic que hi ha molta, molta demanda d'aquest taller.
1: Suposo que això ho valoreu molt positivament, no? Perquè de fet fa uns dies parlàvem amb la Cristina Catalán, que s'encarrega dels tallers de dansa, i també compta amb tres grups. Hi ha ballarines que fa molts anys que són amb ella, i també és una oferta que també té molta demanda.
5: Sí, efectivament. La veritat és que tenim, de moment, només aquests dos tallers, aquests dos punts de trobada, per dir-ho d'alguna manera, i sí que tenim molt d'èxit. El de dansa ja fa anys que ho fem, i va començar amb un grup, va continuar amb dos, ara ja tenim tres, bé, en fi, que va molt bé, molt bé. Jo penso que el de dansa sí que és més de dones, això sí. Jo penso que allà les dones, i en el cas del tai chi els homes, troben un espai per desconnectar, no?, del dia a dia, i és un espai que dius, això, aquesta hora la dedico a mi, i això és reconfortant. Jo parlo des del punt de vista femení, que sempre ens ocupem de tantes coses i estem tan pendents dels altres que de vegades ens costa trobar un espai per nosaltres mateixes, per escoltar-nos, per mimar-nos, per dir-ho d'alguna manera, i cuidar-nos. I mira, apuntant a un taller d'aquest tipus trobes aquest espai, i aquesta hora la tens de desconnexió, de tranquil·litat, de relax, i això suposo que és el que fa que tinguin tant èxit aquests tallers.
1: I quan dius de moment en tenim dos, és que podria ampliar-se aquesta oferta de cara a altres temporades, o esteu valorant, o de moment n'hi ha dos i ja veurem?
5: Comencem sempre a poc, perquè l'any passat, ja t'he dit, el curs passat, quan dic l'any passat me refereixo al curs passat, teníem només un grup, i aquest any hem dit no, obrim a dos. Segons com vagi aquest any, que ja dic que tenim molta demanda, doncs probablement obrirem a tres.
1: Em refereixo a altres disciplines, perquè dius tenim dansa, tenim tai chi.
5: D'altres disciplines. Bé, sempre estem pensant a veure què podem oferir que sigui atractiu i que no s'ofereixi ja des de l'espai públic. M'entens? Que no s'ofereixi ja els tallers que fan, els grups que fa l'Ajuntament i els clubs esportius. Sempre estem pensant coses així, però anem a poc, i també s'ha de trobar una bona monitora, una bona professora que faci això i que ho faci amb ganes, no ho sé. Ja veurem.
1: En aquest cas, la Mai d'Oscarrà, amb el tai chi?
5: En el tai chi és la Mai d'Esquerra, molt bona professional, una bona professional. Ja fa molts anys que el practica, ella també, i continua practicant-lo. Ella també va a un grup més avançat, no?, de tai chi. I, de fet, té contactes amb professors d'aquests que tenen, jo no entenc res de tai chi, però que tenen una qualificació, com ara un cinturó negre de judo, una cosa d'aquestes així, que no sé com es diu el tai chi ara, i que els porta allà al grup. L'any passat va portar un professor, i els alumnes que hi havia allà van quedar encantadíssims. Estem molt contentes, la veritat.
1: Doncs que segueixin en igual de bé, Maite Rodríguez, com a representant de l'Aurora. Moltes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Traspassem la informació a l'audiència i que vagi molt bé. Bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió sempre del que fem. Moltes gràcies, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: 8 minuts i seguim amb la plana esportiva. Aquí al Bon Dia, Bona Hora fem un repàs de les competicions del cap de setmana. Hi ha alguns equips que comencen les seves lligues, però abans recordem que Miguel Molina afronta la recta final del Campionat del Món de Resistència. Només queden 3 curses per acabar i aquest cap de setmana el pilot lloretenc de Ferrari disputarà les 6 hores de Fuji, al Japó.
4: Molina, amb els seus companys d'equip Antonio Fuoco i Niklas Nielsen, ja no té opcions de lluitar pel títol. Ara mateix ocupen la setena plaça amb 54 punts, mentre que els líders, els pilots del BMW, René Rast i Robin Fringe, són primers, amb 75 punts, els mateixos que tenen els pilots de Toyota, Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick DeVries.
1: Tot i això, sí que voldran fer un bon paper per sumar punts per Ferrari, que encara està viu en el campionat de constructors. Ara mateix, la marca italiana ocupa el tercer lloc de la classificació amb 114 punts. Lidera Toyota amb 140 i el segon lloc és per BMW amb 131.
4: Després d'aquesta cursa ja només se'n quedaran dues. La penúltima serà el circuit Barcelona-Catalunya a Montmeló, mentre que la última és la que es disputarà a Itàlia.
1: Pel que fa a les lligues, ens fixem en la primera catalana de futbol, on el Club de Futbol Lloret es desplaçarà aquest dissabte al camp del Premià. El partit començarà a les 6 de la tarda.
4: Els homes de Mos Gasca volen sumar el segon triomf consecutiu en aquest inici després de la victòria de la primera jornada davant del Palamós, que, recordem, va ser per 2-0. Al davant hi haurà un Premià que no ha començat la lliga amb bon peu i que va caure la setmana passada per un contundent 5-0 contra la Unió Esportiva Quart.
1: Pel que fa al bàsquet, a la Supercopa Masculina, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada i el Bàsquet Lloret buscarà la primera victòria després de 2 derrotes consecutives. El rival serà el Santa Coloma de Gramenet a domicili.
4: Els dos conjunts han tingut un inici similar, perdent els dos primers partits de Lliga i se situen en la zona baixa de la classificació amb 2 punts. El partit es disputarà aquest dissabte a 3:15 de la tarda.
1: Parlem ara d'un dels equips que comencen la Lliga aquest cap de setmana. El femení del Bàsquet Lloret debutarà la primera catalana contra el Club Bàsquet Olot, en un partit que jugarà al Pavelló del Molí.
4: L'equip vol iniciar la competició amb bones sensacions per començar a fer camí en una categoria que tindrà 26 jornades i on hi haurà només 3 equips gironins. A banda del Bàsquet Lloret, també hi competiran el Club Bàsquet Blanes i el Club Bàsquet Olot, el rival d'aquesta primera jornada. Saludem a l'entrenador del sènior femení del Bàsquet Lloret, Bernat Elias. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Inicieu la temporada a casa contra l'Olot. Com es presenta aquest partit?
6: Sí, comencem aquest dissabte la Lliga. És una competició en què l'any passat el club ja hi era, tot i que nosaltres hem canviat moltes jugadores i serà el nostre primer partit juntes. Crec que l'equip està fent bon treball i hem fet un parell de partits amistosos amb equips de la competició i a veure com podem iniciar la Lliga. Comencem amb moltes ganes i a veure si podem tirar el partit endavant.
4: És positiu començar a casa?
6: Sí, sempre. Jo crec que iniciar a casa i acabar a casa la Lliga sempre és positiu.
4: Hi ha algun partit de la temporada que a priori consideris que serà important?
6: Bueno, al final tots els partits seran importants, perquè sempre que sumis és una victòria més que t'acosta a l'objectiu, que és mantenir la permanència, no? A partir d'aquí, tot el que vingui de més, doncs millor. Entenc que un Lloret Blanes sempre seran partits especials, seran partits diferents, perquè hi ha aquesta rivalitat de proximitat.
4: És molt forta la categoria, que l'objectiu de la temporada és mantenir-la?
6: Bueno, és mantenir-la per dos motius. El primer és que l'any passat l'equip va quedar en 9a posició, per tant van quedar en una mitja taula, i la segona és que tenim un equip completament nou. Llavors, al tenir un equip completament nou hi ha incògnites de com anirà, no? Llavors no em vull aventurar a que aquest equip, que és nou, amb moltes jugadores d'aquí Lloret o de prop de Lloret, amb moltes jugadores joves que no tenen experiència a la categoria i amb dues jugadores, diguéssim, que arriben de fora, doncs veurem tot com va.
4: Amb la pretemporada com ha anat? Com veus l'equip?
6: Bueno, veig l'equip amb moltes ganes, veig l'equip amb gana, que això és important, les jugadores fent aquest treball també que hem fet de pinya, de conèixer-nos entre nosaltres i amb ganes d'iniciar bé la temporada i d'estar juntes en els bons i en els moments difícils de partit.
4: En principi, també creus que els desplaçaments, els partits fora de casa, són els més complicats?
6: Ja et dic, hem de conèixer bé la categoria, tots plegats, a priori sempre els partits de casa doncs, poden tenir un punt més de que et coneixes els arbres i de que coneixes la pista on entrenes cada dia, i aquí hi ha un petit avantatge, però no vol dir res, perquè un partit et pot anar de cara per molts motius o et pot anar... o es pot complicar des del principi, tant sigui a casa com a fora.
4: Mm-hmm. Doncs seguirem la temporada com funciona. En primer lloc, el toc la primera jornada, l'Olot. Esperem que hi hagi sort, també.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies i esperem que hi hagi una bona temporada.

0: Un minut i mig i arribem a les 9. També el Club Vòlei Lloret inicia aquest cap de setmana una nova temporada oficial de Lliga. Les lloretenques competiran a la quarta divisió sènior. La primera fase de la competició del grup D deixa un partit a casa davant del Club Vòlei Sant Pere Pescador aquest diumenge a les 10 del matí al pavelló del Molí. I en aquesta primera fase el conjunt lloretenc haurà de jugar també contra el Figueres, el Farners, el Canet i l'Escola Pia Calella. I recordem també que el Club Vòlei Lloret comença aquest avui mateix, de fet, la Lliga Catalana. Recordem que és una competició prèvia a l'inici de l'Hockey Lliga que està previst per finals d'octubre. En aquest cas, avui els lloretencs aniran a la pista del Club Patí Voltregà, que l'entrenador Manel Díez deia que és un dels equips punters de la Lliga i, per tant, serà un partit complicat, però que anirà molt bé com a preparació en aquesta pretemporada. El cap de setmana següent es jugaran els altres dos partits de la Lliga Catalana a casa contra el Barça i l'Alcoi. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Aquest cap de setmana hi ha diferents activitats aquí al municipi. Les podeu recuperar a la nostra pàgina web o als serveis informatius. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Tornarem dilluns a les 8 en punt. Molt bon cap de setmana.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Por fin es viernes.
2: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
3: Por fin es viernes.
4: Els temes musicals actuals i els del més conegut. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972-36-89-22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Perquè anem més enllà. Perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa una crida a les persones majors de 65 anys i als majors de 18 anys amb factors de risc a vacunar-se contra el pneumococ. Una vacuna que aquest 2026 presenta millores i ofereix una protecció més àmplia contra dues de les principals malalties que el pneumococ pot causar, la pneumonia i la meningitis. Sovint, aquest bacteri viu al nas o a la gola de persones sanes, sobretot infants, sense causar cap classe de dany. El contagi, però, és fàcil, ja que és a través de la saliva. Per això és important que les persones vulnerables es vacunin. Ens en dona més detalls Laura Martín, infermera de l'Àrea Bàsica de Salut Lloret-Tossa. Explica que per fomentar la vacunació, la corporació ha impulsat una campanya divulgativa a través dels centres d'atenció primària. Una campanya adreçada principalment a majors de 65 anys i adults amb factors de risc i indicada també en nadons de 2, 4 i 11 mesos. Amb la prevenció de la vacuna segura, podem evitar els riscos que el pneumococ comporta.
4: Doncs pot provocar meningitis, la pneumonia, sepsis i altres infeccions importants que realment acaben amb un ingrés hospitalari. Amb la prevenció de la vacuna podem evitar aquest risc. Just aquest any també hem ampliat, perquè abans fèiem la vacunació del pneumococ 20 i ara tenim el pneumococ 21. El que ha fet és una ampliació i protegeix a 21 valents, és a dir, és millorada aquesta vacuna. Són 21 serotips del pneumococ que ens pot protegir.
3: Les persones de més de 65 anys són considerades col·lectiu de risc. La raó és que a mesura que ens fem grans, el nostre sistema immunitari baixa i, per tant, són més susceptibles de patir patologies com el pneumococ o l'herpes zòster. Si voleu vacunar-vos, podeu demanar cita amb la vostra infermera a través del número de telèfon del CAP o adreçar-vos directament al vostre centre d'atenció primària. També podeu aprofitar el començament de la campanya de vacunació de la grip i posar-vos les dues vacunes de cop.
4: I realment aquesta vacuna va per prevenir, perquè no adquirim aquesta bactèria. Quan la tenim al nostre cos, realment la vacuna el que fa és crear una immunitat, i quan la bactèria entra al nostre cos fa la resposta de protecció.
3: Són declaracions de Laura Martín, infermera de l'ABS de Lloret-Tossa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis. Cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, somilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat Formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.

Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar comptarà amb una nova llar d'infants municipal que s'ubicarà al barri de Fanals. De moment s'ha adjudicat la primera fase de les obres del futur centre infantil que donarà servei a nens i nenes de 0 a 2 anys. El nou equipament es construirà en una parcel·la de titularitat municipal del carrer Pius Font i Quer, on actualment hi ha una zona d'esbarjo per gossos. Una ubicació que el regidor d'Educació, Carlos Costa, considera idònia per la proximitat amb la Pineda de Fanals i amb l'Institut Escola.
4: Molt bona, molt important i molt necessària. Vull dir, una llar d'infants a Lloret era poder l'equipament que faltava degut a la demanda. Des que nosaltres vam entrar i abans d'entrar nosaltres es quedaven moltes famílies sense places a les llars d'infants.
3: L'escola Bressol disposarà de 57 places d'educació infantil de primer cicle, D0 a I2. A més, l'equipament està plantejat per fases, de manera que es pugui ampliar a mesura que augmenti la demanda fins a arribar a un total de 107 places.
4: La idea és que cobreixi la demanda i per això el projecte s'ha acabat treballant en fases, perquè ara, per exemple, la comencem una fase per 58 nens, i la demanda, a mesura que vagi creixent, doncs pots anar ampliant les places.
3: Aquesta serà la tercera llar d'infants municipal de Lloret i la previsió és que els treballs comencin en breu. Tot i així, el més probable és que calgui esperar el curs 2028-2029 per poder-la posar en funcionament.
4: Estarà acabada abans de començar el curs, però el hàndicap que tenim és que el que seria les matriculacions es fan abril-maig i a l'abril-maig estarà en plena construcció. Llavors, per lògica, no pots treure unes places que no tens segur que estiguin acabades. Llavors, que si se t'apunten per dir una cosa, 20 nens i no està acabada l'obra, on te fiques els 20 nens? Vull dir, hem de ser curosos amb això.
3: La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Algeco Construcciones Modulares, que s'encarregarà de l'execució de l'obra, així com de la redacció del projecte bàsic i executiu. Els treballs tenen un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros. Des de l'Ajuntament apunten que Fanals és el segon barri de Lloret amb més residents per darrere del nucli antic, de manera que és vital treballar per dotar-lo dels serveis necessaris, com ara una escola bressol pública.
2: La previsió del temps.
3: Cap de setmana per aprofitar i canvi de temps la setmana que ve. És el que ens explica la seva crònica en Xavi Segura. Molt bon dia.
5: Bon dia. Avui les temperatures toquen sostre, encara pujaran algun grau més aquí a la costa i sobretot l'ascens es notarà especialment cap a l'interior del país. En zones com ara Ponent, la Vall de l'Ebre, se superaran àmpliament els 35 graus. Calor desbocada, un ambient realment més propi de plena canícula estiuenca que no pas dels primers dies de l'estiu, valors molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any i tot plegat amb molta calma, sol, una jornada novament per aprofitar pocs matisos, potser algunes bandes de núvols alts i prims totalment decoratius i de cara al cap de setmana pocs canvis, potser baixa algun grau la temperatura diurna aquí a la costa, el descens serà més notori en punts de l'interior després del pic tòrrid d'avui. I la temperatura nocturna sí que sembla que tendirà a pujar, ja no farà tanta fresca com els últims dies de cara a les nits. Amb calma, força sol, alguns núvols prims i potser algun núvol baix totalment testimonial, sense precipitacions, evidentment. I la mirada posada a la setmana vinent, perquè els mapes mantenen que l'anticicló potent que ens ha acompanyat gran part de la setmana, ha afectat gran part d'Europa, doncs bé, sembla que a poc s'anirà enretirant, donarà pas aire fred en altura que anirà arribant aquí a casa nostra, també més inestabilitat i, per tant, risc de ruixats aquí i allà. També poden arribar a partir del mateix dilluns en punts de la costa, una situació incerta que, evidentment, haurem d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, un temps doncs, més mogut, en canvis, hi ha unes temperatures que sembla que a poc aniran baixant, tot i que costarà que es normalitzin del tot.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix tenim aquí a Lloret 26 graus de temperatura.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Després de l'èxit de l'any passat, l'Aurora repeteix el seu taller de tai chi i, a més, hi afegeix un grup més. Les classes seran impartides per Maidó Esquerrà i es faran al pavelló del Molí a 6:15 de la tarda. Un grup les farà dimarts, mentre que l'altre hi anirà els dijous. Maite Rodríguez, representant de l'Aurora, explica que el que s'ensenya en aquest taller de tai chi és la disciplina que practica la meditació en moviment amb uns moviments lents i pausats.
3: I efectes favorables en l'equilibri, en la coordinació, la memòria, el control postural, la respiració. Bé, és una disciplina bastant completa, no és un exercici físic que requereixi molt d'esforç.
2: Un exercici, per tant, adaptable a qualsevol persona més enllà de la seva condició física i obert a tothom, sempre que no hi hagi, esclar, una prescripció mèdica que impedeixi realitzar algun exercici en concret. La pràctica es du a terme a Lloret de Mar des de l'any passat. De fet, explica Rodríguez, el grup de l'edició passada enguany repeteix. És per aquest motiu que han ampliat l'oferta.
3: Hem obert un altre grup perquè hi havia moltíssima gent en llista d'espera. És a dir, agrada molt. Hi ha homes inscrits, no hi ha cap problema. És homes, dones, de qualsevol edat, no hi ha cap problema.
2: Per inscriure's, cal enviar un correu a auroralloret@gmail.com amb el número de telèfon. Probablement, expliquen, hauran de fer una llista d'espera a causa de la gran demanda. Un fet que valoren molt positivament.
3: Troben un espai per desconnectar, no?, del dia a dia. I és un espai que dius, això, aquesta hora la dedico a mi. I això és reconfortant. Jo parlo des del punt de vista femení, que sempre ens ocupem de tantes coses i estem tan pendents dels altres, que de vegades ens costa trobar un espai per nosaltres mateixes, per escoltar-nos, per mimar-nos, per dir-ho d'alguna manera, i cuidar-nos. I mira, apuntant a un taller d'aquest tipus, trobes aquest espai i aquesta hora la tens de desconnexió.
2: Per ara, l'Aurora compten amb taller de dansa i de tai chi. No descarten, però, afegir alguna altra disciplina de cara a l'any vinent.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Cristina Marquès fa 16 anys que va començar a treballar a l'oficina de turisme de Lloret de Mar. A través de la Fundació Street va començar fent-hi pràctiques el 2009 i només un any després ja signava el contracte. La Cristina està molt contenta de poder fer aquesta feina que li permet donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i, a més, està connectada amb el seu poble, del qual està molt orgullosa.
4: Per mi és molt important treballar aquests 16 anys a dins de l'oficina de turisme, perquè estic molt orgullosa d'estar aquí en el meu poble. És un lloc que m'estimo molt i veig diferents coses, per exemple, per tema de donar més visibilitat a les persones amb diversitat funcional. Que això és un tema molt important per ser Lloret i que tothom, gent gran, o sigui gent jove, tothom pot venir a Lloret com vulgui, perquè gent amb discapacitat pot fer tot l'esforç per poder visitar Lloret.
3: Les tasques que fa, tal com explica ella mateixa, són molt diverses.
4: La feina que faig són diferents tasques, que són atendre el públic, registrar la correspondència, destruir una mica el paper, fer inventari, ajudar els meus companys de feina quan ho necessiten, diferents revisions del tema de planning, que sigui tot correcte, i anar fent.
3: Una de les coses que més li agraden és poder recomanar als turistes llocs de Lloret per visitar.
4: Explico moltes coses als turistes que venen, els explico on volen anar a visitar, els llocs per anar a dinar, i els dic que poden anar a visitar els edificis del Cotide, el Museu del Mar, Can Saragossa, la Dona Marinera. Hi ha dos camins de ronda.
3: La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, assegura que la Cristina és una molt bona companya de feina, sobretot pel bon ambient que genera amb la seva motivació i bon humor.
5: El fet de poder comptar amb una companya com la Cris a casa nostra per nosaltres és una sort, no? Fa 16 anys a Lloret Turisme li va tocar la loteria perquè la Cris és una persona que ve amb un somriure d'orella a orella cada dia a treballar, i això sabem que no sempre és possible, no sempre és tan fàcil, no? I per nosaltres, doncs, que hi hagi algú com la Cris que tingui aquesta motivació, aquesta il·lusió i aquestes ganes de treballar, doncs és una sort immensa.
3: A l'oficina de turisme compta amb una persona referent, que és l'Anna Mainau. A més, les tasques que du a terme sempre estan ben planificades i consensuades amb l'educadora de la Fundació Astrid.
5: No és una qüestió d'improvisar tasques per la Cris, sinó que les planifiquem bé i ella les va integrant de mica en mica. I la Cris, el que és boníssima, és que és una persona supermetòdica, que, per exemple, quan preparem els horaris de tot l'any, de tot l'equip, de totes les oficines i de totes les persones, ella i la seva Lupa és la persona que acaba fent la revisió final de que no se'ns hagi escapat un dia, una hora, i la veritat que és una persona que la feina que fa la fa superprofessionalment.
3: A banda de treballar a Lloret Turisme, la Cristina Marquès està molt orgullosa d'haver impulsat el 2018 el projecte Som Capaços, que treballa per donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i que recentment s'ha constituït en associació.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Partit Popular de Lloret demana explicacions a l'alcalde Adrià Lameles pel retard en la posada en funcionament de les pilones del passeig marítim. Els populars recorden que l'Ajuntament s'ha gastat més de 300.000 euros en aquest sistema de control d'accés, format per panells informatius, càmeres i pilones d'alta seguretat, i critiquen que el cap de setmana passat, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el passeig es tanqués al trànsit amb tanques de plàstic. Jordi Hernández, candidat del PP a l'alcaldia de Lloret, assegura que de moment no han rebut respostes sobre si l'Ajuntament aplicarà penalitats a l'empresa pel retard en el projecte. I es pregunta per què, si el sistema aparentment està en funcionament, les pilones del passeig no s'utilitzen quan toca.
3: Aparentemente está todo en marcha, ves todos los paneles, las pilonas, las luces encendidas, pues tenemos la pilona de Sacaleta que se instaló por esas fechas, desde antes de verano ya está totalmente operativa, y lo digo porque yo soy vecino de la zona y la uso con lector de matrícula, todo perfecto. Sin embargo, no sabemos por qué estas pilonas, pues cuando llega la ocasión de usarlas, pues no se utilizan. Y la ocasión llegó la última esta semana pasada con la Semana Europea de la Movilidad.
2: Hernández considera que hauria estat convenient informar la ciutadania del retard de l'empresa i garantir que la situació està controlada i que s'aplicaran les mesures corresponents.
3: Seamos claros, no se instalan unas pilonas de 300.000 euros para usarlas 5 veces al año. Se usan para cerrar el paseo pues de una forma definitiva y a diario. Y aquí está claro que, bueno, que los tempos no le han acompañado al alcalde Lamelas.
2: El candidat popular assegura que tenen clar que l'alcalde pretén tancar el passeig, una decisió que defineixen de valenta. En canvi, retreuen al govern municipal no haver donat explicacions i avisen que continuaran fiscalitzant l'acció de govern i presentant propostes.
3: Y alguien se pensaba la semana pasada cuando se presentó el Partido Popular este nuevo proyecto para Lloret que no nos iban a volver a ver hasta mayo en la campaña de las municipales, pues están muy equivocados. El Partido Popular en Lloret tiene un equipo que trabaja para sus vecinos y que va a hacer lo que le toca, es hacer de oposición. Vamos a fiscalizar, como ahora, vamos a presentar propuestas para hacer antes de las elecciones y cuando toque ya presentaremos el proyecto de ciudad.
2: Des del govern municipal no han volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió, més enllà d'assegurar que sí que s'aplicaran penalitats a l'empresa pels retards en el projecte.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El Club Hoquei Lloret juga avui el primer partit de la Lliga Catalana. Es tracta d'una competició prèvia a l'inici de competició de l'Hoquei Lliga, que recordem que està previst per finals d'octubre. De moment, i per seguir amb la preparació, l'equip de Manel Díez competirà a la Lliga Catalana, que consta d'una fase inicial de grups en 3 jornades. La primera és avui, a la pista del Club Patí Voltregà. L'entrenador del Lloret reconeix que el rival és un dels equips punters de la Lliga.
4: Nosaltres el que anem allà és intentar veure de veritat a quin nivell estem, i si anem pel bon camí o no. Serà un test molt dur.
3: El partit es disputarà avui a 2:15 de la nit a Sant Hipòlit de Voltregà. El cap de setmana següent, 3 i 4 d'octubre, el Lloret jugarà a casa contra el Barça dissabte a 7:45 del vespre i contra l'Alcoi diumenge a 12:00 del migdia. I també en plana esportiva volem recordar que Miguel Molina afronta la recta final del Campionat del Món de Resistència. Només queden 3 curses per acabar i aquest cap de setmana el pilot lloretenc disputarà les 6 hores de Fuji al Japó. Molina, amb els seus companys de l'equip Ferrari, Antonio Fuoco i Niklas Nielsen, ja no tenen opcions de lluitar pel títol. Ara mateix ocupen la 7a plaça amb 54 punts. Tot i això, sí que voldran fer un bon paper per sumar punts per Ferrari, que encara està viu en el Campionat de Constructors. Ara mateix la marca italiana ocupa el tercer lloc de la classificació amb 114 punts. Lidera Toyota amb 140 i el segon lloc és per BMW amb 131. Després d'aquesta cursa ja només en quedaran 2. La penúltima serà el circuit Barcelona-Catalunya a Montmeló, mentre que l'última es disputarà a Itàlia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Proposta de dansa aquest diumenge a la tarda al Teatre de Lloret. El coreògraf Guillem Mont de Palol oferirà el seu treball dins del projecte Cartografies del Moviment Invisible. Recordem que es tracta d'un nou projecte impulsat per la Generalitat amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. En el cas de Lloret de Mar, Guillem Mont de Palol ha treballat amb Sara Fofana, una lloretenca d'origen gambià que regenta la botiga Saran Jula Shop. El resultat, segons apunta el coreògraf, és una proposta escènica curta que espera que tingui un to festiu per celebrar la diversitat.
5: No és ben bé un espectacle a l'ús, perquè jo diria que és una proposta escènica curta que convida l'espectador a apropar-se al món de la Sara com a integrant d'una comunitat invisibilitzada com és l'africana de Lloret de Mar. I m'agradaria que tingués un to festiu i celebratiu per celebrar la diversitat i per celebrar la presència d'aquesta comunitat en aquest territori en concret.
4: Fa uns dies es va fer un assaig obert al teatre mateix que ha permès polir alguns detalls de cara a la proposta final que es podrà gaudir aquest diumenge a la tarda.
5: L'assaig obert de l'altre dia va ser molt útil per veure quines mancances a nivell dramatúrgic tenia la proposta. I amb l'ajuda dels feedbacks dels pocs assistents que van venir, alguns d'ells part de la comunitat africana de Lloret, vaig poder redirigir la proposta cap a un to més proper al testimoni en primera persona de la protagonista, que és la Sara Fofana.
4: El projecte s'ha impulsat en diferents municipis. A cada lloc s'ha posat en contacte un veí amb un coreògraf i d'aquesta trobada n'ha nascut un espai de diàleg i aprenentatge mutu on s'han compartit vivències, coneixements, experiències i maneres d'habitar el món. I és a partir d'aquest intercanvi que el coreògraf ha creat una peça en format de solo i un objecte artístic. Per Guillem Mont de Palol és un projecte necessari.
5: Crec que és un projecte molt necessari per apropar els teatres a les comunitats del seu territori per visibilitzar realitats que potser ens queden una mica lluny. I crec que és important utilitzar aquesta potencialitat que té l'art, en concret l'art escènic, per treballar aquests temes socials.
4: Cartografies del Moviment Invisible es podrà veure al Teatre de Lloret aquest diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar la invitació al web de l'equipament.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis. Cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·lador-instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, somilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat Formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

@RadioLloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar comptarà amb una nova llar d'infants municipal que s'ubicarà al barri de Fanals. De moment s'ha adjudicat la primera fase de les obres del futur centre infantil que donarà servei a nens i nenes de 0 a 2 anys. El nou equipament es construirà en una parcel·la de titularitat municipal del carrer Pius Font i Quer, on actualment hi ha una zona d'esbarjo per gossos. Una ubicació que el regidor d'Educació, Carlos Costa, considera idònia per la proximitat amb la Pineda de Fanals i amb l'Institut Escola.
4: Molt bona, molt important i molt necessària. Vull dir, una llar d'infants a Lloret era poder l'equipament que faltava degut a la demanda. Des que nosaltres vam entrar i abans d'entrar nosaltres es quedaven moltes famílies sense places a les llars d'infants.
3: L'escola Bressol disposarà de 57 places d'educació infantil de primer cicle, D0 a I2. A més, l'equipament està plantejat per fases, de manera que es pugui ampliar a mesura que augmenti la demanda fins a arribar a un total de 107 places.
4: La idea és que cobreixi la demanda i per això el projecte s'ha acabat treballant en fases, perquè ara, per exemple, la comencem una fase per 58 nens, i la demanda, a mesura que vagi creixent, doncs pots anar ampliant les places.
3: Aquesta serà la tercera llar d'infants municipal de Lloret i la previsió és que els treballs comencin en breu. Tot i així, el més probable és que calgui esperar el curs 2028-2029 per poder-la posar en funcionament.
4: Estarà acabada abans de començar el curs, però el hàndicap que tenim és que el que seria les matriculacions es fan abril-maig i a l'abril-maig estarà en plena construcció. Llavors, per lògica, no pots treure unes places que no tens segur que estiguin acabades. Llavors, que si se t'apunten per dir una cosa, 20 nens i no està acabada l'obra, on te fiques els 20 nens? Vull dir, hem de ser curosos amb això.
3: La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Algeco Construcciones Modulares, que s'encarregarà de l'execució de l'obra, així com de la redacció del projecte bàsic i executiu. Els treballs tenen un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros. Des de l'Ajuntament apunten que Fanals és el segon barri de Lloret amb més residents per darrere del nucli antic, de manera que és vital treballar per dotar-lo dels serveis necessaris, com ara una escola bressol pública.
2: La previsió del temps.
3: A les portes del cap de setmana coneixem tots els detalls de la previsió meteorològica amb en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Calor desbocada, un ambient realment més propi de plena canícula estiuenca que no pas dels primers dies de l'estiu, valors molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any i tot plegat amb molta calma, sol, una jornada novament per aprofitar pocs matisos, potser algunes bandes de núvols alts i prims totalment decoratius i de cara al cap de setmana pocs canvis, potser baixa algun grau la temperatura diurna, aquí a la costa el descens serà més notori en punts de l'interior després del pic tòrrid d'avui i la temperatura nocturna sí que sembla que tendirà a pujar, ja no farà tanta fresca com els últims dies de cara a les nits, amb calma, força sol, alguns núvols prims i potser algun núvol baix totalment testimonial, sense precipitacions, evidentment. I la mirada posada a la setmana vinent, perquè els mapes mantenen que l'anticicló potent que ens ha acompanyat gran part de la setmana, ha afectat gran part d'Europa, doncs bé, sembla que a poc s'anirà enretirant, donarà pas aire fred en altura que anirà arribant aquí a casa nostra, també més inestabilitat i, per tant, risc de ruixats aquí i allà. També poden arribar a partir del mateix dilluns en punts de la costa, una situació incerta que, evidentment, haurem d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, un temps doncs, més mogut, en canvis, i amb unes temperatures que sembla que a poc aniran baixant, tot i que costarà que es normalitzin del tot.
3: Moltes gràcies, Xavi. El termòmetre s'enfila en aquests moments als 27 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Partit Popular de Lloret demana explicacions a l'alcalde Adrià Lameles pel retard en la posada en funcionament de les pilones del passeig marítim. Els populars recorden que l'Ajuntament s'ha gastat més de 300.000 euros en aquest sistema de control d'accés, format per panells informatius, càmeres i pilones d'alta seguretat, i critiquen que el cap de setmana passat, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el passeig es tanqués al trànsit amb tanques de plàstic. Jordi Hernández, candidat del PP a l'alcaldia de Lloret, assegura que de moment no han rebut respostes sobre si l'Ajuntament aplicarà penalitats a l'empresa pel retard en el projecte. I es pregunta per què, si el sistema aparentment està en funcionament, les pilones del passeig no s'utilitzen quan toca.
3: Aparentemente está todo en marcha, ves todos los paneles, las pilonas, las luces encendidas, pues tenemos la pilona de Sacaleta que se instaló por esas fechas, desde antes de verano ya está totalmente operativa, y lo digo porque yo soy vecino de la zona y la uso con lector de matrícula, todo perfecto. Sin embargo, no sabemos por qué estas pilonas, pues cuando llega la ocasión de usarlas, pues no se utilizan. Y la ocasión llegó la última esta semana pasada con la Semana Europea de la Movilidad.
2: Hernández considera que hauria estat convenient informar la ciutadania del retard de l'empresa i garantir que la situació està controlada i que s'aplicaran les mesures corresponents.
3: Seamos claros, no se instalan unas pilonas de 300.000 euros para usarlas 5 veces al año. Se usan para cerrar el paseo, pues, de una forma definitiva y a diario. Y aquí está claro que, bueno, que los tiempos no le han acompañado al alcalde Lamelas.
2: El candidat popular assegura que tenen clar que l'alcalde pretén tancar el passeig, una decisió que defineixen de valenta. En canvi, retreuen al govern municipal no haver donat explicacions i avisen que continuaran fiscalitzant l'acció de govern i presentant propostes.
3: Y alguien se pensaba la semana pasada cuando se presentó el Partido Popular este nuevo proyecto para Lloret, que no nos iban a volver a ver hasta mayo en la campaña de las municipales, pues están muy equivocados. El Partido Popular en Lloret tiene un equipo que trabaja para sus vecinos y que va a hacer lo que le toca, que es hacer de oposición. Vamos a fiscalizar, como ahora, vamos a presentar propuestas para hacer antes de las elecciones y cuando toque ya presentaremos el proyecto de ciudad.
2: Des del govern municipal no han volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió, més enllà d'assegurar que sí que s'aplicaran penalitats a l'empresa pels retards en el projecte.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Pedro Rodríguez i Anna Penya són els grans guardonats de la nit del turisme de Lloret de Mar 2026. Tots dos han recollit els premis principals a la gala que s'ha celebrat aquest dijous al vespre al Teatre de Lloret. Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius de Cala Canyelles, ha rebut el premi a la trajectòria professional, una trajectòria que va començar fa molts anys i a Lloret de Mar l'ha portat per l'Hotel Santa Marta, el Trull i, finalment, el Sibius. De fet, tots els treballadors del seu equip el van acompanyar a la gala d'ahir. La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, destaca que és un premi molt merescut per tots els anys dedicats a l'hostaleria.
4: Va vindre amb 10 anys, que va ser quan va morir el seu pare, 10 anys, que va vindre de Jaén a treballar a València i després va acabar aquí a Lloret de Mar. Va començar treballant al Santa Marta, al Trull, i fins a dia d'avui que està treballant al Sibius de Cala Canyelles. Per tant, premi super merescut com a trajectòria professional per tot el que porta en Pedro treballant a tot arreu. Va ser molt emotiu i sí, és un premi i reconegut per tota la seva trajectòria. És un clar exemple de constància, de ser un bon professional, de ser un bon líder en el seu lloc de treball.
3: La guia Anna Penya s'ha endut el premi al professional destacat. La proposta la va fer la seva família i el jurat no va dubtar en que l'Anna és mereixedora d'aquest reconeixement per tots els anys dedicats al turisme a Lloret de Mar amb un bon grapat de visites guiades i teatralitzades.
4: És una noia de Lloret que porta com a guia turístic molts anys treballant a Lloret. A més, ens ha fet fa moltes visites teatralitzades quan la veiem a patrimoni en obres com, per exemple, quan era el Negrés o els Tiuejants o Clotildes i els Agapans, no? Llavors l'Anna és una persona meravellosa, molt involucrada en el sector turístic i és un premi molt merescut.
3: Entre els guardonats també cal posar de relleu el nom de Laura Cabanes, a qui han entregat el Premi a l'Emprenedoria. Repassem també la resta de guardons. El Premi a la Comunicació Turística, que és l'únic que té dotació econòmica de 2.000 euros, ha estat pel projecte Motxilla en l'Espalda, de Leila Jiménez i Alfons Serrano. El Premi a la Sostenibilitat i Innovació ha estat per Bioscore Sustainability, el Premi al Compromís Social pels sindicats turístics d'UGT i Comissions Obreres, el Premi a l'Establiment Emblemàtic ha recaigut en el Cafè Tirol, el de l'ambaixador local ha estat per Antonio Reynoso, de Complet Hotel, i el Premi a la Projecció Internacional per Monfoto. A més, s'ha lliurat un premi especial del jurat pel Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, pel seu 50è aniversari. La regidora remarca que el teatre estava ple de gom a gom per seguir una gala que ha estat una nit de retrobada, de treballar conjuntament al sector públic i al privat pel turisme que tots volem i també de reconeixement i agraïment a totes les persones que treballen en el sector turístic dia a dia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis. Cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·lador-instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, somilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat Formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de

three. Come on, girl.

0: vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Maria Joan Comartí. Cristina Marquès fa 16 anys que va començar a treballar a l'oficina de turisme de Lloret de Mar. A través de la Fundació Street va començar fent-hi pràctiques el 2009 i només un any després ja signava el contracte. La Cristina està molt contenta de poder fer aquesta feina que li permet donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i, a més, està connectada amb el seu poble, del qual està molt orgullosa.
3: Per mi és molt important treballar aquests 16 anys a dins de l'oficina de turisme, perquè estic molt orgullosa d'estar aquí en el meu poble. És un lloc que m'estimo molt i veig diferents coses, per exemple, per tema de donar més visibilitat a les persones amb diversitat funcional. Que això és un tema molt important per ser Lloret i que tothom, gent gran, o sigui gent jove, tothom pot venir a Lloret com vulgui, perquè gent amb discapacitat pot fer tot l'esforç per poder visitar-ho.
2: Les tasques que fa, tal com explica ella mateixa, són molt diverses.
3: La feina que faig són diferents tasques, que són atendre el públic, registrar la correspondència, destruir una mica el paper, fer inventari, ajudar els meus companys de feina quan ho necessiten, diferents revisions del tema de planning, que sigui tot correcte, i anar fent.
2: Una de les coses que més li agraden és poder recomanar als turistes llocs de Lloret per visitar.
3: Explico moltes coses als turistes que venen, els explico on te volen anar a visitar, els llocs per anar a dinar, i els dic que sempre els dic que poden anar a visitar els jardins de Santa Cotide, el Museu del Mar, Can Saragossa, la Dona Marinera. Hi ha dos camins de ronda.
2: La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, assegura que la Cristina és una molt bona companya de feina, sobretot pel bon ambient que genera amb la seva motivació i bon humor.
4: El fet de poder comptar amb una companya com la Cris a casa nostra per nosaltres és una sort, no? Fa 16 anys a Lloret Turisme li va tocar la loteria perquè la Cris és una persona que ve amb un somriure d'orella a orella cada dia a treballar i això sabem que no sempre és possible, no sempre és tan fàcil, no? I per nosaltres, doncs, que hi hagi algú com la Cris que tingui aquesta motivació, aquesta il·lusió i aquestes ganes de treballar, doncs és una sort immensa.
2: A l'oficina de turisme compta amb una persona referent, que és l'Anna Mainau. A més, les tasques que du a terme sempre estan ben planificades i consensuades amb l'educadora de la Fundació Astrid.
4: No és una qüestió d'improvisar tasques per la Cris, sinó que les planifiquem bé i ella les va integrant de mica en mica. I la Cris, el que és boníssima, és que és una persona supermetòdica, que, per exemple, quan preparem els horaris de tot l'any, de tot l'equip, de totes les oficines i de totes les persones, ella i la seva Lupa és la persona que acaba fent la revisió final de que no se'ns hagi escapat un dia, una hora, i la veritat que és una persona que la feina que fa, la fa superprofessionalment.
2: A banda de treballar a Lloret Turisme, la Cristina Marquès està molt orgullosa d'haver impulsat el 2018 el projecte Som Capaços, que treballa per donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i que recentment s'ha constituït en associació.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el

Molt bon vespre i benvinguts al capítol 97 de Vintage. Avui ens posem recordant a Patrice Louise Rushen, que és una dona nascuda a Los Angeles, Califòrnia, el 30 de setembre del 1954. És cantant de rhythm and blues, compositora, pianista estadounidenca i, a més, ganadora d'un Grammy. A més de tot això, ella ha sigut la directora musical precisament dels Grammys i del Semi. A més de ser directora musical d'altres gales i d'altres espectacles d'Estats Units, ella també ha sigut la directora musical del World Tour de Janet Jackson. Però avui em vull centrar en una altra cosa: la faceta de compositora i d'un dels seus grans èxits, el Forgive Me Nuts. És una cançó del 1982. I per què parlem d'aquesta cançó? Doncs perquè aquesta cançó té un dels rectes... un dels rècords, millor dit, bastant difícil d'igualar, i és que ha sigut samplejada un fotimer de vegades, però una quantitat enorme de vegades. Entre els samples més coneguts he triat un, i és un del 1997. És, a més, una banda sonora d'una pel·lícula superconeguda, The Men in Black. I tots ens en recordem de la cançó que feia Will Smith sota aquest nom. Doncs també ja comencem, així que bon vespre, benvinguts. Això és Vintage.

El so dels 80 amb Patrice Rougent. Ens quedem als 80, cap allà al 1982, per trobar-nos amb una formació que es deia Timex Social Club, que es va desfer i que els seus components després, cap allà al 1986, van arribar sota el nom de Crook Nouveau, en cançons com aquestes, Lean on Me.

Des del 1982, des d'un dels llarga durades més importants de la història de la música, des del Thriller, Michael Jackson i aquest Baby Be Mine. Continuem amb grans èxits dels 80, continuem ara des del 85 amb Simple Red. Una de les cançons incloses en el Picture Book,

Era el 1981 i Janet ens arribava amb aquest Frente a Frente quan la moguda començava a esbrotar-se d'una forma espectacular per tot Espanya. Encara ens arribaven cançons melancòliques com aquesta de Janet. Una mica més tard, cap allà al 1997, arribava Mònica Naranja i ens ho feien cançons com aquestes. Una altra de les grans senyores de la cançó.

El so funky, el so especial dels Cool and the Gang amb aquest Oh La La La Get Down Dancing. Una d'aquelles pop bands que van triomfar en els 80 als Culture Club. I aquest Everything I Don't.

Era el 1985 quan els Bee Gees, els germans Gibb, van crear aquesta cançó, aquest Chain Reaction, part de Diana Ross. I ella, pues, la va aprofitar i va fer un èxit, com fa sempre amb les seves cançons. Continuem i ho fem ara amb una del 95 i en la veu de Mariah Carey. Aquesta s'anomena Fantasy.

Una de les cançons que es troben incloses en el Yo, mi, me, contigo del 1996 i del mestre Joaquín Sabina. I, sin embargo... Seguim i ho fem amb una banda que l'any que ve, en el 27, han promès llarga durada nou. Són Los Secretos.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

Un dels grans èxits del 1983, Oliver Sheaton i el Get Down Saturday Night. I per parlar d'èxits, la llegenda, Soul for Real.

una d'aquelles formacions, un duet que va triomfar als 80, el Daddy Hall and Joe Notes. Canviem de dècada, ens anem als 90 per trobar-nos amb els Everything But The Girl i el seu Missing.

una altra de les cançons importants dintre de la nostra història. Antonio Flores, Isla de Palma. I és que el record i la música et porta per racons inolvidables. Tens ara per l'último de la fila. Manolo García aquí, mi portet, y nunca el tiempo es perdido.

És aquest èxit dels germans Johnson. Un del 1980, anomenat Storm, i que es portava en aquesta banda especialitzada en el so funk i rhythm and blues. Això era el record que portàvem des del 80, però des del 88 ara ens arriben una formació anglesa anomenada Ashwat. Don't Turn Around, des del 1988.

Ell és cantant, és ecologista, ell és Sean Fargell. I una del 1985. Canviem completament de registre. Ens anem amb els Cameo, anteriorment llamats New York City Players, i aquest Warm Up.

Aquests amores de barra, aquest passat 10 d'agost van complir 30 anyets, aquesta cançó de Marta Marília, de Ella baila sola. I si parlem de dates, aquests que ens acompanyen ara amb aquesta, pues 22 anyets, els Guaranà i su Noche en Vela.

Per arribar al punt horari de les 10 ens quedem avui amb en Junior Giscombe. I una del 1982. Com sempre, ha sigut tot un plaer acompanyar-los des de Vintage. I com sempre, dir-vos allò de no feu res que jo no faria i a cuidar-se amb la família. Ciao!

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Proposta de dansa aquest diumenge a la tarda al Teatre de Lloret. El coreògraf Guillem Mont de Palol oferirà el seu treball dins del projecte Cartografies del Moviment Invisible. Recordem que es tracta d'un nou projecte impulsat per la Generalitat amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. En el cas de Lloret de Mar, Guillem Mont de Palol ha treballat amb Sara Fofana, una lloretenca d'origen gambià que regenta la botiga Saran Jula Shop. El resultat, segons apunta el coreògraf, és una proposta escènica curta que espera que tingui un to festiu per celebrar la diversitat.
3: No és ben bé un espectacle a l'ús, perquè jo diria que és una proposta escènica curta que convida l'espectador a apropar-se al món de la Sara com a integrant d'una comunitat invisibilitzada com és l'africana de Lloret de Mar. I m'agradaria que tingués un to festiu i celebratiu per celebrar la diversitat i per celebrar la presència d'aquesta comunitat en aquest territori en concret.
2: Fa uns dies es va fer un assaig obert al teatre mateix que ha permès polir alguns detalls de cara a la proposta final que es podrà gaudir aquest diumenge a la tarda.
3: L'assaig obert de l'altre dia va ser molt útil per veure quines mancances a nivell dramatúrgic tenia la proposta. I amb l'ajuda dels feedbacks dels pocs assistents que van venir, alguns d'ells part de la comunitat africana de Lloret, vaig poder redirigir la proposta cap a un to més proper al testimoni en primera persona de la protagonista, que és la Sara Fofana.
2: El projecte s'ha impulsat en diferents municipis. A cada lloc s'ha posat en contacte un veí amb un coreògraf i d'aquesta trobada n'ha nascut un espai de diàleg i aprenentatge mutu on s'han compartit vivències, coneixements, experiències i maneres d'habitar el món. I és a partir d'aquest intercanvi que el coreògraf ha creat una peça en format de solo i un objecte artístic. Per Guillem Mont de Palol és un projecte necessari.
3: Crec que és un projecte molt necessari per apropar els teatres a les comunitats del seu territori per visibilitzar realitats que potser ens queden una mica lluny. I crec que és important doncs, utilitzar aquesta potencialitat que té l'art, en concret l'art escènic, per treballar aquests temes socials.
2: Cartografies del Moviment Invisible es podrà veure al Teatre de Lloret aquest diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar la invitació al web de l'equipament.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar comptarà amb una nova llar d'infants municipal que s'ubicarà al barri de Fanals. De moment s'ha adjudicat la primera fase de les obres del futur centre infantil que donarà servei a nens i nenes de 0 a 2 anys. El nou equipament es construirà en una parcel·la de titularitat municipal del carrer Pius Font i Quer, on actualment hi ha una zona d'esbarjo per gossos. Una ubicació que el regidor d'Educació, Carlos Costa, considera idònia per la proximitat amb la Pineda de Fanals i amb l'Institut Escola.
4: Molt bona, molt important i molt necessària. Vull dir, una llar d'infants a Lloret era poder l'equipament que faltava degut a la demanda. Des que nosaltres vam entrar i abans d'entrar nosaltres es quedaven moltes famílies sense places a les llars d'infants.
3: L'escola Bressol disposarà de 57 places d'educació infantil de primer cicle, D0 a I2. A més, l'equipament està plantejat per fases, de manera que es pugui ampliar a mesura que augmenti la demanda fins a arribar a un total de 107 places.
4: La idea és que cobreixi la demanda i per això el projecte s'ha acabat treballant en fases, perquè ara, per exemple, la comencem una fase per 58 nens i la demanda, a mesura que vagi creixent, doncs pots anar ampliant les places.
3: Aquesta serà la tercera llar d'infants municipal de Lloret i la previsió és que els treballs comencin en breu. Tot i així, el més probable és que calgui esperar el curs 2028-2029 per poder-la posar en funcionament.
4: Estarà acabada abans de començar el curs, però el hàndicap que tenim és que el que serien les matriculacions es fan abril-maig i a l'abril-maig estarà en plena construcció. Llavors, per lògica, no pots treure unes places que no tens segur que estiguin acabades. Llavors, que si se t'apunten per dir una cosa, 20 nens i no està acabada l'obra, on te fiques els 20 nens? Vull dir, hem de ser curosos amb això.
3: La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Algeco Construcciones Modulares, que s'encarregarà de l'execució de l'obra, així com de la redacció del projecte bàsic i executiu. Els treballs tenen un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros. Des de l'Ajuntament apunten que Fanals és el segon barri de Lloret amb més residents per darrere del nucli antic, de manera que és vital treballar per dotar-lo dels serveis necessaris, com ara una escola bressol pública.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Després de l'èxit de l'any passat, l'Aurora repeteix el seu taller de tai chi i, a més, hi afegeix un grup més. Les classes seran impartides per Maidó Esquerrà i es faran al pavelló del Molí a 6:15 de la tarda. Un grup les farà dimarts, mentre que l'altre hi anirà els dijous. Maite Rodríguez, representant de l'Aurora, explica que el que s'ensenya en aquest taller de tai chi és la disciplina que practica la meditació en moviment amb uns moviments lents i pausats.
4: I efectes favorables en l'equilibri, en la coordinació, la memòria, el control postural, la respiració. Bé, és una disciplina bastant completa, no és un exercici físic que requereixi molt d'esforç.
3: Un exercici, per tant, adaptable a qualsevol persona més enllà de la seva condició física i obert a tothom, sempre que no hi hagi, esclar, una prescripció mèdica que impedeixi realitzar algun exercici en concret. La pràctica es du a terme a Lloret de Mar des de l'any passat. De fet, explica Rodríguez, el grup de l'edició passada enguany repeteix. És per aquest motiu que han ampliat l'oferta.
4: Hem obert un altre grup perquè hi havia moltíssima gent en llista d'espera. És a dir, agrada molt. Hi ha homes inscrits, no hi ha cap problema. És homes, dones, de qualsevol edat, no hi ha cap problema.
3: Per inscriure's cal enviar un correu a aurora.lloret@gmail.com amb el número de telèfon. Probablement, expliquen, hauran de fer una llista d'espera a causa de la gran demanda. Un fet que valoren molt positivament.
4: Troben un espai per desconnectar, no, del dia a dia. I és un espai que dius, això, aquesta hora la dedico a mi. I això és reconfortant. Jo parlo des del punt de vista femení, que sempre ens ocupem de tantes coses i estem tan pendents dels altres, que de vegades ens costa trobar un espai per nosaltres mateixes, per escoltar-nos, per mimar-nos, per dir-ho d'alguna manera, i cuidar-nos. I mira, apuntant a un taller d'aquest tipus, trobes aquest espai i aquesta hora la tens de desconnexió.
3: Per ara, l'Aurora compten amb taller de dansa i de tai chi. No descarten, però, afegir alguna altra disciplina de cara a l'any vinent.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.